0: Sport Plan.
1: A Vila-real, els barris també són festa. Tradició, Germanor, l'Hospital, Crist del Calvari, Sant Ferran, Soledat, Botànic Calduc, Salvador, Mare de Déu dels Àngels, Sagrat Cor de Jesús, La Sénia, Cervantes, Mare de Déu d'Agost, Sant Vicent de Paül, Progrés i aquest octubre, El Pilar. Viu una ciutat amb cor de poble i gaudeix amb coneixement d'aquests espais de trobada i convivència. Ajuntament de Vila-real amb els seus barris i carrers. Octubre és el mes de rosa, el mes de les rosarieres de Vila-real. Uns dies de fervor, tradició i unió amb eucaristies, vigília, res del rosari i activitats lúdiques i culturals. Regidoria de Tradicions, Ajuntament de Vila-real.
2: Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
3: Escuchas Fin de Semana
2: con Cristina López Schlichting.
3: COPE, estar informado.
4: Ay, que me encanta esta tertulia.